en Sant Feliu. M'agrada el Castillet en Calatayú. M'agrada el Cabanete i Sucanesú. M'agrada el Eugenio, saben aquel que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club. El Nàstic Tarragona i el Juventú. M'agraden los Manolos, all my loving you. Amigos para siempre, turututu. Soy muy de Puigdemont, sin acritú. Que viva mi Junqueras, lo estimo molt. M'agrada TV3 y también RAC1. Las noies de la Rambla, currucucu. M'agrada el Corte Inglés de la Diagonal. Yo soc de Cataluña, yo soc...